0: passes fins que no hi hagi solucions reals. Exigeixen mesures concretes per garantir el dret a l'habitatge i acabar amb l'especulació. Lluc Xifré, portaveu dels acampats.
1: Per nosaltres, la de les eleccions és un terme bastant secundari. Creiem que un canvi de partit no implica una resolució necessàriament d'un problema que amb el que ens trobam i per el qual lluitam. Per tant, fins que no hi hagi una proposta per arreglar la problemàtica de la vivenda, nosaltres pretenem seguir lluitant per ella. Fins que se trobi una solució, que és lo preferible, o fins que ens treguin.
0: L'acampada continua guanyant força després de la manifestació del cap de setmana. Més tendes, més activistes i més pancartes aferrades a les fustes que delimiten l'espai situat als peus de l'estàtua del rei en Jaume I. I continuen també rebent ciutadans que demanen ajuda per poder accedir a un habitatge.
2: Estoy de ocupa, necesito una vivienda, llevo 4 niños a cargo, quiero pagar como los demás, la verdad quiero pagar mi casa, quiero pagar mi luz como todas las personas. Y nada, a ver si me pueden ayudarme. Estoy en la lista hace 5 años en el IBABI. Y nada, ahora voy a poner una reclamación para que me ayude, para que me ayude en mi situación.
0: Aquesta nit han estat un centenar les persones que han dormit acampades a la plaça d'Espanya. I també a Menorca s'han instal·lat algunes tendes a la plaça de la Constitució de Mahó.
3: A Eivissa es mantenen incògnites sobre quan es produirà el desallotjament de la finca coneguda com a Casa Lola. La Guàrdia Civil va anunciar que seria demà, però la propietat avui ha confirmat que no serà així. En tot cas, serà imminent, perquè hi ha un mandat judicial que així ja ho estipula i molts dels seus residents ja parteixen cap a altres indrets de l'illa. Ignasi Gras.
4: Alguns dels residents de l'assentament de Casa Lola ja recullen les seves pertinences, mentre que d'altres apuren una mica més fins última hora. És la imatge aquí a l'assentament de Sant Josep davant un desallotjament que es preveu imminent, però que la Guàrdia Civil encara no confirma quan serà. No han volgut fer declaracions davant els micròfons, però amb els que hem pogut parlar, gent amb feina i que no pot pagar un lloguer a l'illa, ens expliquen que es troben preocupats per no saber on anar en un futur. Veïns de la zona han vist com alguns residents es movien a una parcel·la propera. La propietat, per la seva banda, s'ha mostrat oberta a col·laborar amb l'Ajuntament i les forces i cossos de seguretat per organitzar el dispositiu per al desallotjament.
3: Obrim la crònica de successos. Evoluciona favorablement la nina de 10 anys ferida greu ahir en un accident a la carretera entre Sant Joan i Montuïri.
0: De moment segueix ingressada, però estable, i el seu padrí de 67 roman ingressat a l'UCI amb ferides greus. Eren els dos ocupants de la moto que es va estavellar contra un cotxe on hi havia dos nins de 4 i 8 anys i una altra persona de 26. Tots tres varen patir ferides lleus.
3: Quatre persones han estat rescatades de l'interior d'un edifici que s'ha calat foc a Inca i que ha provocat també el desallotjament de tots els veïns aquesta passada matinada.
0: Els fets han succeït a les 2:15 i els bombers de Mallorca han estat fent feina fins a les 4:30. El consistori d'Inca ha reubicat temporalment 10 persones. Tot i que no serà necessari apuntalar l'estructura, els veïns encara hauran de romandre fora de casa seva durant un temps.
3: I un turista alemany de 64 anys continua a la UCI en estat crític a l'Hospital de Can Misses després d'haver patit ahir diumenge símptomes d'ofegament a la platja de Llevant a Formentera. Gairebé 20 anys després de la seva posada en marxa, l'Hospital de Formentera ja compta amb servei de pneumologia. Presta servei en dilluns alterns, és a dir, uns 2 dies al mes, i prestarà servei tant per a consultes com per a proves diagnòstiques.
5: Aquesta ampliació de la cartera de serveis de la mà de les Pitiuses, que ja compta amb un total de 24, evitarà al voltant de 200 desplaçaments de pacients residents a Formentera a l'Hospital de Can Misses, un fet que la consellera de Salut, Manuela García, considera molt positiu.
6: Es muy importante, sobre todo lo que estábamos comentando, para pacientes que son muy vulnerables, pacientes que llevan respiración en casa o que tienen un EPOC muy severo y que prácticamente tienen que ir en silla de ruedas casi prácticamente al salir de aquí al barco, lo que les supone pues trasladarse en barco al hospital. Aparte de que hay muchas pruebas de radiología, de TAC, de radiología que se pueden hacer aquí y que hay un poca lista de espera.
5: D'altra banda, la conselleria ha informat que la licitació de l'obra de la reforma i ampliació del Centre de Salut de Formentera s'aprovarà aquest proper divendres al Consell de Govern.
3: I avui comença la campanya de la grip a les residències de la gent gran i als col·legis d'infantil per immunitzar els nins de 3 a 6 anys.
0: El Servei de Salut començarà a desplaçar-se avui a les aules del segon cicle d'educació infantil de 351 col·legis de les Illes Balears, públics, privats i concertats, a les residències d'ancians i de discapacitats i fins i tot als pacients que es troben en atenció domiciliària. Entre les principals principals novetats, enguany els majors de 70 anys es podran vacunar del virus respiratori sincicial, més conegut com VRS.